0: mediando la década del 50 y luego en la década del 60, un periodo de estabilidad con el cual Radio Andorra pudo al fin mejorar la calidad de su escucha y dedicar tiempo a la mejora de sus contenidos y a la búsqueda de ingresos publicitarios.
1: Agustí Pifarre, técnico en sonido en la década del 50, nos habla sobre ese esplendor y el gran desarrollo de Radio Andorra.
2: Els bons moments de Radio Andorra, la dècada dels 50 al 60. Allí Radio Andorra va tenir un prestigi, era una emissora que s'escoltava a tota Europa, a onda curta arribava inclús doncs, a altres continents, i Radio Andorra doncs, va tenir uns anys de glòria. A part això, tenia una potència extraordinària comparat amb les emissores de l'època. Hem de pensar que Ràdio Barcelona tenia 8 kilowatts, Ràdio Andorra en tenia 60, Ràdio Nacional d'Espanya Barcelona tenia 25 kilowatts, ja veieu, hi havia una diferència important. I l'avantatge que tenia és que les antenes estaven situades sobre el llac d'Anglesès, l'ona radioelèctrica, la difusió és fantàstica a partir del moment que ten a la base un estany, com era l'estany d'Anglesès, perquè l'aigua reflexa perfectament les ones. Després hi havia una antena d'onda curta, que aquesta estava situada en un nivell inferior. I llavors l'antena d'onda curta és igual, a aquella època no hi havia la proliferació d'emissores que hi ha avui dia, i naturalment tenia una certa potència, no recordo quan era l'onda curta, però se sentia, però en altres continents hi havia molts oients que escrivien, hi havia un correu molt abundant, perquè aquí a Radio Andorra era una mena d'indicatiu extraordinari que era únic al món.
3: Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Emitimos en onda normal de 300 metros 60 y onda corta de 48 metros 43.
1: Walbert Osorio, integrante de la emisora y último director de Radio Andorra, nos cuenta la cobertura de la emisora tanto en amplitud modulada como en onda corta.
4: Perquè jo crec que Radio Andorra va ser en la seva època una de les emissores més importants del continent europeu. Però algo molt senzill, en aquell moment tampoc no havia grans emissores de ràdios, no havia gran quantitat ni tampoc grans emissores, i en canvi Radio Andorra era la emissora que se podia escoltar perfectament des del Sahara fins a Brussel·les, Suïssa, França, Espanya perfectament, vull dir que tenia una gran cobertura. Això en onda mitjana, mentre que en onda curta, i en onda curta, pues, quasi donaven la volta al món en la senyal.
3: Aquí Radio Andorra, emissora del Principado de Andorra.
5: Emitimos en onda normal de 300 metros 60, emisora internacional en onda corta de 48 metros 43. Son las 22 horas y 18 minutos.

0: mediando la década del 50 y luego en la década del 60, un periodo de estabilidad con el cual Radio Andorra pudo al fin mejorar la calidad de su escucha y dedicar tiempo a la mejora de sus contenidos y a la búsqueda de ingresos publicitarios.
1: Agustín Pifarre, técnico en sonido en la década del 50, nos habla sobre ese esplendor y el gran desarrollo de Radio Andorra.
2: Els bons moments de Radio Andorra, la dècada del 50 al 60. Allí Radio Andorra va tenir un prestigi, era una emissora que s'escoltava a tota Europa, a onda curta arribava inclús doncs, a altres continents, i Radio Andorra doncs, va tenir uns anys de glòria. A part això, tenia una potència extraordinària comparat amb les emissores de l'època. Hem de pensar que Ràdio Barcelona tenia 8 kilowatts, Ràdio Andorra en tenia 60, Ràdio Nacional d'Espanya Barcelona tenia 25 kilowatts, ja veieu, hi havia una diferència important. I l'avantatge que tenia és que les antenes estaven situades sobre el llac d'Anglesès, l'ona radioelèctrica, la difusió és fantàstica a partir del moment que ten a la base un estany com era l'estany d'Anglesès, perquè l'aigua reflexa perfectament les ones. Després hi havia una antena d'onda curta, que aquesta estava situada en un nivell inferior. I llavors l'antena d'onda curta és igual, a aquella època no hi havia la proliferació d'emissores que hi ha avui dia, i naturalment tenia una certa potència, no recordo quan era l'onda curta, però se sentia, però en altres continents hi havia molts oients, que escrivien, hi havia un correu molt abundant, perquè aquí a Radio Andorra era una mena d'indicatiu extraordinari que era únic al món.
3: Aquí Radio Andorra, emissora del Principado de Andorra. Emitimos en onda normal de 300 metros 60 y onda corta de 48 metros 43.
1: Walbert Osorio, integrante de la emisora y último director de Radio Andorra, nos cuenta la cobertura de la emisora tanto en amplitud modulada como en onda corta.
4: Perquè jo crec que Radio Andorra va ser en la seva època una de les emissores més importants del continent europeu. Per algo molt senzill, en aquell moment tampoc no havia grans emissores de ràdios, no havia gran quantitat ni tampoc grans emissores, i en canvi Radio Andorra era la emissora que se podia escoltar perfectament des del Sàhara fins a Brussel·les, Suïssa, França, Espanya perfectament, vull dir que tenia una gran cobertura. Això en onda mitjana, mentre que en onda curta, i en onda curta, pues, quasi donaven la volta al món en la senyal.
3: Aquí Radio Andorra, emissora del Principado de Andorra.
5: Emitimos en onda normal de 300 metros 60, emisora internacional en onda corta de 48 metros 43. Son las 22 horas y 18 minutos. En el álbum sonoro de Radio Andorra, Galería de Compositores Españoles. Hoy Isaac Albéniz, 1860-1909.
1: En 1958 surgió al aire la competidora de Radio Andorra. El 18 de septiembre de 1958 se permitió salir al aire a una nueva emisora en Andorra.
0: El Estado francés decidió crear una nueva emisora periférica que le hiciera la competencia a Radio Andorra. Vos fijate, Omar, que esto le generaba a la emisora andorrana un gran problema, ya que estaba en un proceso de equilibrio y plena expansión, y se encontraba con una nueva barrera frente a su crecimiento. Después de numerosas peripecias con las autoridades andorranas, se llegó a un acuerdo con estas para crear esta nueva emisora, cuyo objetivo era justamente desestabilizar con una propuesta radial diferente, con otros contenidos, a la Radio Andorra. Así, en 1958, esta emisora controlada por el Estado francés a través de la Sofirat comenzó a emitir como la Radio de los Valles, nombre que cambió más tarde por el de Sud Radio, que seguramente lo recordarás.
6: Radio de los Valles, 367 metros, onda media, 818 kilociclos. Finalizamos aquí nuestras emisiones deseándoles a todos ustedes muy buenas noches.